0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ini nama kita musiknya untuk titel titel perindu buat ayah di pelori Jose Epic Kade. Musiknya nama kita bawa untuk kita kusia lima minit hat nolu racing hat. Nono fatting hat ada dari dia boleh terbuat sih hatu ya supaya musiknya bela ni malu tak malu sih terbuat sih fatting. Terima itu baru informasi si jurnal independenti ya pasnya primero kata pisik nos nai. Detain si dalam China ruas suspeita envolve caso droga. Equipa conjunta com composto se Polícia Científica e Investigação Criminal, no Serviço Nacional Inteligência Estratégica, detém cidadão chineses na rua, o inicial JL no QIJ, nebetama e a Timor-Leste, o visto turista, tamba desconfia envolve caso tráfico droga. Denema que informação se jornal Timor Posse página primeiro. Termina e barona música, onde título a Comilic Mulo, Rio Cideu a 19.